25 de Ciutat de Gerona, que hi ha 25, un curs de Liga Norma, volens que hi et fun xum en cutilà. Te estimes a seguir-nos en huetó, a ti t'hi te'n sacant mai com amb dius. Aquí n'anava sin que tu la com amb dius m'has aben a trac. M'has aben a teu ilal. A cajícula l'in com amb dius. Ma volens que hi et un tant tiempo saltilà. Que hi ha un lesin? O Jesús, que no hi ha dos quan avança, que n'hi ha un cojín con sintonia. A la una de la tarde, o en el guix, m'ho veràs que el programa va i tal. O Jesús, que pas complacer i et toc més a l'avança. Quan que sento l'anar en l'avui, pues, buen provecho. Diuen, lo van a gins a l'ocular. I ara, ja, com a mi, que em veia i et toc Jesús, que Jesús, anap. Que hi ha un xumal, un canent, que em va veient en el sol. Ta com a mi, el dien escull, i et tica el xingmel, que hi ha toc paix un el sal. Que hi ha un cojín, que no hi ha toc Covid, si tomaràs que t'hi l'ha.